dupida, duba duba sida. Shaba daba dip dip dip, duba duba duba duba shab shara sida. Shaba daba dip dip dip, shaba dupida, duba duba sida.